L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, el Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que s'han retirat amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin durant el dia 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Paneque, sembla que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte.
3: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
2: Els bombers han ordenat en el que portem d'estiu 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que des de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. I en plena campanya de bany, les xifres d'ofegament segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses. Segons el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament i director de Proactiva, Oriol Canals, sovint hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival, que va arrencar amb força el passat vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. Més enllà del cantant porto-riqueny, també han actuat aquesta nit Juan Magán o artistes com De La Rosa, De La Osa o Lola Índigo. En plana esportiva, l'Espanyol juga a 2:15 d'aquest matí el seu tercer partit de pretemporada. Serà davant el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
3: Creu Roja.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros en vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
7: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

companyes. Això és Hit Parade, aquell programa que us fa dir soy una chica yeye o soy un chico yeye. Rebeu les cordials salutacions de qui presenta aquest programa, en Jordi Casas, repassant 70s, 80s, 90s, aquelles cançons des de que jo era molt petit fins a temes que vaig presentar com a novetat a la seva època. Molt bé, em podeu escoltar en línia o bé des d'un altaveu d'aquests intel·ligents, tipus Alexa.

alguns llocs diàriament a través de l'FM, a les millors emissores de ràdio d'arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Per exemple, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, però no a la Selva amazònica, sinó a la Selva a Girona. També a Girona capital, al Gironès, a Manlleu i a l'Osona, al Baix Llobregat, al Vallès, Maresme, Barcelona i tota l'àrea metropolitana. També a l'Anoia, tot i que fan vacances moltes vegades. Els agrada, l'Anoia? Són gent de vacances. També saludem el Bages, Lleida, Andorra,

0: Penedès, província de Tarragona, renda per càpita. Bé, això ja us ho explicaré un altre dia. Molt bé, doncs res, sóc en Jordi Casas, gràcies per ser-hi, i anem a començar amb el primer tema d'avui. Clar, no començarem amb el tercer, oi, Casas?
1: Casas, burro!
0: Bé, el primer tema és un tema, si no recordo malament, dels 80, amb Roland Orzabal de la Quintana, que era d'origen basc, andalusí apache, i bé, i mig anglès, i Kurt Smith, aquest sí que és 100% anglès. Amb dos es deien Tears for Fears, i això va ser un èxit brutal, que es deia Shout.

Chris Rock amb un matrimoni que cantava Ashford and Simpson i Salad. Moment, anem ara mateix a escoltar una cançó d'un intèrpret americà que es diu Kennedy William Gordy, més conegut com a Rockwell. Una cançó que es deia Algú

banda de tecnopop britànic Personal Jesus, I Just Can't Get Enough, o per exemple aquesta gran cançó que es deia Everything Counts. Una banda la qual hi participava també Vincent Clark, que juntament amb Alison Moyet va fundar Yazoo, i posteriorment amb uns altres companys, quan es va dissoldre Yazoo, van formar Eurasur. Molt bé, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar a Instagram, al meu compte, a l'usuari Jordi Casas G. Con los dedos de una mano es poden fer moltes coses, però no penseu malament. Això es deia No Tengo Dinero, Azul y Negro.

0: època. Això no us ho creureu, però també em passa a mi, eh? També li passa a l'Esteve Llop, que tindrem d'aquí una estona, i també li passa a la persona que tenim aquí. És un noi que... Bé, quan jo era jovenet i vaig començar a fer ràdio i fins i tot abans ballava a les discoteques i més tard el vaig conèixer. Molt bé, doncs, aquest noi ens feia ballar com un pèndol, oi, Joan Gavarró i senyora? I, bé, va tenir un èxit que encara a hores d'ara molts i moltes de vosaltres recordareu, perquè va ser un número 1 que, a més, va escriure la mateixa persona que va crear altres temes, com els temes de Gazebo, per dir alguna cosa, i molts de l'àmbit de l'Italo Dance. Pierluigi Giombini, que, per cert, va crear, entre d'altres, una cançó que es deia La Dolce Vita. Doncs bé, senyores i senyors, avui tenim amb nosaltres a Ryan Paris.
1: Hola, soy Ryan Paris. Estoy aquí en el medio de la sabana, y esperando que se secan las cosas de ropa. Y cómo empezó Dolce Vita. Dolce Vita empezó que yo tenía un grupo que se llamaba Los Gigolos y me partía el keyboard, el tecladista. Y buscando un tecladista he buscado un compositor que le gustó mi voz y que ha hecho Dolce Vita para mí.
0: Molt bé, això és lo que ens ha explicat Ryan de com va començar. Tenia un grup musical i va buscar un productor que és el que he anomenat abans, que li va crear la Dolce Vita. Ara, Ryan, què opines de la música que es fa avui dia?
1: Què penso del panorama de la música d'avui? Bueno, cioè, a mi me gusta todos los tipos de música. En realidad, me gusta... La música siempre me da un mucho... Me da muchas cosas a mi alma, entonces a mi corazón, a mi alma. Entonces la música es siempre fantástica, siempre la ha estado, siempre, siempre lo será.
0: Ecco, ma qué cosa fai Marcello. Y para acabar, señor Ryan Paris, creador de Fall in Love y La Dolce Vita, ¿quién es el teu present y el teu futur?
1: Ahora como plano tengo, estoy en tour con Mac DeMarco, hago diferentes actuaciones, voy a participar en Inglaterra al festival End of the Road y hago conciertos, voy a hacer concierto en septiembre en Madrid y en Barcelona con Mac DeMarco. Y en el futuro estoy preparando un LP con canción en castellano.
0: Ah.
1: Siempre Dolce Vita.
0: Ryan. Siempre Dolce Vita. Doncs moltes gràcies, Ryan Paris, un home que he conegut, ens hem trobat als estudis de Blanco i Negro, ens hem vist en diferents actuacions en aquestes discoteques d'aquests mons de Déu, i una vegada al carrer Ibau de Barcelona, després d'un parell de cubates, oi, Ryan? Al Patio Andaluz, doncs, vàrem cantar junts La Dolce Vita. Em va fer molta gràcia. Escoltarem La Dolce Vita de Ryan Paris després, però ara Fall in Love.

sonar molt als anys 80, Ryan Paris. Avui és el convidat de Superluxe aquí al Hit Parade. Un home que, bé, va ser un número 1 a pràcticament arreu del món amb una cançó que ara mateix escoltarem i que es diu La Dolce Vita, l'època daurada, anys 80, de la música Italo Dance. Home, aquesta sí que la recordareu, no?

0: aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

0: 60, Annie Lennox, Deb Stewart, eren un matrimoni amb la vida real, es van separar. Deb Stewart va treure un tema en solitari que es deia Lily Was Here a començaments dels 90 i ja no en vam saber res més. Molt bé, què tal? Tenim, com és habitual, cada setmana el Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Moment de posar ara el focus, el zoom, en una cançó bonica i interessant de la història de la música popular de les darreres dècades. I anirem a mitjans dels anys 90, 1996, per escoltar la música dance que imperava en aquells moments, entre dance i house, amb Gala Risotto, una cantant i compositora italiana que actualment té 50 anys i que, per tant, quan va triomfar a mitjans dels 90, voltava la vintena d'anys tan sols. Va treure algunes cançons realment increïbles que avui dia encara segueixen sonant a molts llocs i segueixen ballant, sobretot pels de la nostra generació i generacions properes. Anem a recuperar una cançó que és de les més famoses del seu repertori, segur que l'heu escoltat més d'una vegada i l'heu ballat, sens dubte, a altes hores de la matinada. Es diu Come Into My Life.

bestial aquesta cançó dels anys 90 que segurament recordareu. A mi em recorda molt el Rafa Sallent, Sallent, en pau descansis, Rafa, que bo que eres, eh? Allà al Backfire posant aquesta cançó, Nalin and Kane, directament des de Holanda, amb una cançó que es deia Beach Ball, dedicat a aquest esport, que no és altra cosa, i mai millor dit, que un joc de pilotes. O anem ara mateix a fer efectiva aquella frase que diu com més cosins, més endins. Aquí tenim a Sage, aquest productor alemany, que va triomfar directament als anys 90 amb una vocalista britànica que es diu Tina Cousins. Atenció a Sage, recordant això que es deia Mysterious

0: Els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: ara costa de reciclar. Molt bé, marxem. Salutacions d'un servidor, Jordi Casas. També us diu adéu a l'Esteve Llop.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, igual que abans, fantàsticament bé, eh? Bé, ens retrobem a la propera edició de Hit Parade. Us deixo amb una cançó que ha fet un noi que fa molts dels indicatius i la careta entrada del programa. Això és Ràdio de la Bona. Però ben fet, no? És el Xema de Vic, que, per cert, ens ha passat una cançó i diu digue'ls-hi a l'audiència que no s'espantin. Per què? Perquè això és una cançó tradicional, ve de fa anys, ibisenca i també mallorquina i catalana. Es diu Amb llepes, Xema el Llop. Fins la propera. La

0: Dissabteros, dissabteres, ja tornem a ser-hi. Ja tornem a posar en marxa la maquinària del PEM dissabte. Amb aquest clàssic dels BBSMP. Tot un número a les pistes anomenat I Need You.
1: Fem dissabte.
0: Doncs sí, molt bon dia des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest dissabte 25 de juliol. Estarem acompanyant-te amb un munt d'històries musicals fins les dues del migdia, amb l'actualitat musical del Top 20 i els revivals, i com no, les novetats de la setmana. Jo soc Genís Martínez i per mi és tot un plaer.
1: El Top 20 de la setmana. Fem dissabte.
0: I per obrir la llista del Top 20, escoltem aquesta inèdita de les Snow Patrol, amb la col·laboració amb l'australiana Kylie Minogue, que això es diu This Alarm. Bon dia.

És la seva tercera setmana a la llista. Aquesta combinació entre Snow Patrol i Kylie Minogue. Ara viatgem a França per escoltar la més nova de Lost Frequencies. Love It All.

això que escoltem i que és novetat de la setmana. Pertany al líder de The Killers, Brandon Flowers. Ha submergit en aquesta aventura country i ens presenta Paradise. Com et deia, és nova aquesta setmana aquí al Fem Dissabte. Ara viatgem al 84 per recuperar-te aquesta del boss, Bruce Springsteen. Això és Dancing in the Dark.

Records de 1984, d'un àlbum anomenat Born in the USA. Bruce Springsteen s'ha passat per aquí, per el Fem Dissabte, per Ripollès FM i per Ràdio Sant Joan. En aquest 25 de juliol, potser de vacances, o potser encara les esperes. Shades of Blue. John Summit, agafa el relleu aquí al programa.

és la número 18 de la setmana dintre de la llista del Top 20. Shades of Blue, amb el productor i DJ John Summit. Aquesta és una remescla del Far del Sud, un dels clàssics de Sopa de Cabra.

una altra de les que et presentem com a novetat d'aquesta setmana. El Far del Sud Remix 2026. Remix 40 aniversari del Sopa de Cabra. Abans de fer una petita pausa, escoltar els consells. Eruption. One Way Ticket. No marxis.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Atenció!

0: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Fem dissabte la millor combinació musical pel cap de setmana. Pel cap de setmana. Come on, come on, come on.

està voltant de gira aquests dies per un munt de ciutats i pobles del nostre país. Alejandro Sanz. Això és Les Guapes. Des de la llista del Top 20 i obrint nou bloc d'èxits des de la sintonia de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan. 25 de juliol, dissabte d'estiu, que volem compartir amb tu.

Ara la protagonista es ella, Michelle Branch. Torna a gravar el The Game of Love. Ara en companyia de la banda de Greg Alexander, els New Radicals. The Game of Love 2026 és novetat de la setmana aquí al Fem Dissabte.

presentem el bo i millor que ens deixa cada setmana l'actualitat musical, les novetats de la setmana. Però també compartim els èxits de la llista del Top 20. Katy Perry, Watch It Burn.

0: en els últims minuts ens hem recreat aquí a la ràdio amb el Don't Stop Believin', el clàssic dels Journey. S'ha passat per aquí per la 107.9 i per la 98.7, per al Bages i per al Ripollès.
1: I'm Dennis Martinez, all the hits on the radio, oh yeah.
0: Ens esperen Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen.
1: Oh yeah.
0: Tenen nova cançó que es diu Street of Dreams, al carrer dels somnis, que comença a sonar ja el fent dissabte.

Entrada directa a la número 15 dintre de la llista del Top 20, el so 2026 de YouTube. Aquesta és l'avançada del que serà el seu nou àlbum, Street of Dreams. Sona aquí el Fem Dissabte. Mentrestant, i esperem, recuperem una de The Connells, el seu one hit wonder que es diu 74-75.

música del nou mil·lenni per obrir nova hora d'èxits a la sintonia de Ripollet FM i Ràdio Sant Joan. Hem obert amb Move Your Feet, el hit de Junior Senior. Què tal, com ho portes? Dissabte 25 de juliol, dissabte d'estiu. Complim de bona música des de la ràdio. Ara amb Bausà. I aquest hit de pistes de bike es diu Magnetic. Bon migdia.

Número 13 de la setmana a la llista del Top 20. Bauzà i Magnetic. Ara Ava Max. Energy. Des de l'àlbum oficial de la FIFA.

0: Fem dissabte. On neixen els èxits.
1: Més música que ens deixa aquest Mundial 2026 és aquesta cançó de Madonna que es diu Read My Lips.

Breed Again, la protagonista Toni Braxton, èxit de 1994, que et recuperem aquí des del programa d'èxits i novetats des del fent dissabte a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM, 12 del matí a 2 del migdia.

està pujant 4 posicions aquesta setmana a la llista del Top 20. Joel Corry, Whisper, donant pas a Josh Baker. Te la presentàvem la setmana passada com a novetat, My Place.

És un descobriment 2026 del programa, el projecte Skate Music. Això es diu Inside My Soul. Abans de fer una petita pausa, Medusa, Weekend.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
2: Creu Roja.
3: Tens una recepta amb potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Hand on Your Heart. Així començava la dècada dels 90. L'australiana Kylie Minogue s'ha tornat a passar aquí al Fent dissabte i no serà l'única vegada avui, eh? Primer ha sonat amb Snow Patrol, ara amb Hand on Your Heart. I encara li queda una. De moment, Stay That.
1: Fent dissabte, on neixen els èxits.
0: Els propers convidats amb Sweet July.

Setmana a setmana pujant a la llista número 9 per Take That i Sweet July. Ara marxem al Tomorrowland amb la bitxellesa Bee Jones.

0: un clac sembla de superació i de vitalitat. Bill Jones ha comptat amb la seva germana per gravar aquesta versió del Resistiré, el clàssic del duo Dinàmico, que tant de moda es va posar en temps de pandèmia.
1: Amb Genís Martínez, fem dissabte.

L'himne oficial 2026 del Mundial és aquest Dai Dai, que ha sigut número 1 a la llista amb Shakira i Barna Boe. El vam veure l'altre dia al descans de la final.

Tot un clàssic de 1984 de la mà de Stevie Wonder. I Call to Say I Love You s'ha passat per aquí per al programa d'èxits i novetats per al Fem Dissabte, edició 25 de juliol, des de Ripollès FM, des de Ràdio Sant Joan, compartint un munt d'històries, encara fins les dues. La propera, Chaka Khan.

Es la número 7 de la semana. Chaka Khan i Snoop Doggy, Boogies in my soul. Abans de fer una petita pausa, arribar a la una, Mr. Charm amb els Rolling Stones, No marxis.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó o paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: On vas amb aquesta carpeta?
3: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
4: Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
2: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Són les més importants de la setmana. Kylie Minogue, Lights Up. És del seu documental de la plataforma Netflix. Número 4 de la setmana. Així obrim l'últim bloc del dia d'avui. Ens espera Lucas and Steve. I una novetat de la setmana que es diu All I Know. En res, aquí el fem dissabte.

0: Yeah, let's go to the beach.
1: S'ha passat per l'antena del Fem Dissabte, com et deia, Lucas and Steve, All I Know. Ara recuperem un hit amb pistes de ball de l'any 97. La piloteta de la platja Beach Ball amb els productors Nalin and Kane.

La medalla de bronze al número 3 aquesta setmana és per ella, és per Madonna. Dance Teria també va passar per la final del Mundial interpretant el seu clàssic anomenat Music. Ara Bibi Rexha.

0: Fem dissabte, on neixen els èxits.
1: Fem dissabte.
2: A les portes del número 1 es queda Bibi Rexha i David Guetta amb Sad Girls. Continuem repassant hits de l'estiu, d'estius viscuts. Mori Cante, èxit 87 amb Yeke Yeke.

grans clàssics de la història de la música que també es passen aquí cada dissabte, el fet dissabte. Ara coneixem quin és el número 1 de la setmana. La cançó que corona els propers 7 dies la llista del Top 20. Qui serà? Doncs ho descobrim en res.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori. Welcome to Johnny!

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i avui ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei. En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podrien reprendre amb total normalitat durant la setmana vinent. I en plana de successos, un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 bombers i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment es va fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada es va localitzar el cos sense vida del jove uns 7 quilòmetres i mig més avall de l'últim punt del virament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I més successos, un operari de 66 anys ha mort també aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera on els serveis

0: emergencial han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. I continua el risc extrem d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes. De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat juntament amb el que s'ha declarat fa uns minuts a Perafort, al Tarragonès, en una planta química que ha obligat també a activar el Pla Secta de la Generalitat. I el que també està activat és el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents punts del país, com diem, entre aquesta tarda i demà diumenge. I en els esports, victòria del Barça davant l'Europa per 4-1 en el primer amistós de la pretemporada que es va disputar ahir divendres a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat aquest dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i avui ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei. En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podrien reemprendre amb tota probabilitat la setmana vinent. I en successos, un home de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Amb aquesta víctima són 15 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos i poder oferir així un servei digne i segur als usuaris. Marxem ara fins a Tarragona, on la Cucafera avui farà la seva primera aparició de l'any amb el tradicional La Despertada de la Cucafera. Serà dins la programació de les festes del barri del Port de la ciutat. Des de Tarragona Ràdio, Siogi Botella.
4: L'acte reunirà per primera vegada 5 grans figures del bestiari festiu català en una cercavila extraordinària des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, ampliant el seu recorregut per alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona. Així ho explica Adrià Recasens, dinamitzador del barri del Port.
5: Fins ara doncs, sempre despertava a la plaça de la Mitja Lluna i recorria els barris, el barri del Port, els carrers del barri del Port. Enguany, doncs, com fem aquesta 35a edició de forma especial, doncs, el que hem volgut és ampliar el recorregut. Sortirem des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, on arribarem a l'epicentre de les festes del barri, i anirem acompanyats amb 4 estupendes cucaferes del territori.
4: Enguany aquesta activitat amb aquest element del seguici popular de Tarragona compleix 35 anys.
3: I parlem ara també de castells, perquè aquesta tarda es celebra la Diada Castellera de les Santes.

0: a Mataró amb l'actuació dels capgrossos acompanyats dels Minyons de Terrassa i dels Castellers de Vilafranca. L'actuació començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma, la xarxa Més i les televisions locals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Lipama Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Summer Hits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Renfe ha iniciat a primera hora d'aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput des de dimecres per l'esvorany a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I un total de 14 dotacions dels bombers, 11 de terrestres i 3 d'aèries treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. El cos d'emergències ha rebut l'avís a la 1:20 d'aquest matí. Crema vegetació agrícola de la Lleira del riu Francolí, però sense afectació a les instal·lacions de la refineria. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció que evolucionen favorablement segons la darrera actualització dels bombers. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Plasecta. I descobrir Tortosa d'una manera diferent i 100% sostenible ja és possible. I és que aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el Carrilet Verd, el nou tren turístic elèctric de la ciutat. És una nova aposta per dinamitzar el centre històric, la façana fluvial i les muralles, oferint una experiència accessible per a tota la família. Més detalls des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Tortosa ha estrenat aquest cap de setmana el nou Carrilet Verd, un tren turístic amb capacitat per a 56 persones 100% elèctric que recorre el centre històric, les muralles i la façana fluvial amb l'objectiu de dinamitzar la ciutat i amb una aposta per la mobilitat sostenible. Els primers viatges han deixat molt bones sensacions entre els passatgers.
4: Ha sigut molt divertit. Han fet un recorrido estupendo per dalt pel parador, per la vora del riu, pel centre de Tortosa, allà baix al parc. Bueno, ha sigut per Sant Blai, ha sigut un recorrido molt divertit.
5: Clar, com a forans hi ha coses que desconeixíem totalment. O sigui, aquest barri jueu, o sigui, el tema renaixentista, nosaltres, clar, no coneixíem Tortosa pràcticament.
3: L'experiència permet conèixer la ciutat de forma accessible i és gratuïta, tot i que cal recollir els tiquets a l'oficina de turisme.
2: I més cultura, perquè a aquesta hora comença a Mataró la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Recordem que es pot seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
6: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
3: Creu Roja.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SALER per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunita, al municipi de Cunita, al Baix Penedès, i dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal, en aquest cas a l'Alt Penedès, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles, poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès uns minuts després a les urbanitzacions Mestrade 1 i Mestrade 2 del mateix municipi de Cubelles, així com les Estoreres, a la mateixa localitat. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fan en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, 9 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi ja es troba, això sí, en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté activada, això sí, la prealerta del Pla Secta. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Tarda de dissabte de seguiment meteorològic d'aquestes precipitacions que sobretot han afectat el prelitoral de Barcelona i de Girona i que a mesura que han anat passant les hores de la tarda aquests ruixats s'han ampliat sobretot a les comarques de Girona, deixant registres superiors als 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Llorenç Saba. I també amb una tramuntana que s'ha deixat notar al llarg del dia a l'Alt Empordà i també un mestral rescalfat que ha fet que les temperatures fossin més elevades a les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Pendents també d'aquesta propera nit i matinada dels ruixats que es puguin formar davant de la Costa Daurada i de la Costa Central, amb un diumenge al matí que serà molt més assolellat, amb una tarda que augmentarà la inestabilitat amb ruixats que podran descarregar amb intensitat també al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb unes temperatures que aniran tirant cap a baix. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona nit.
2: I d'altra banda, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvorany a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i Els Minyons de Terrassa. La podeu seguir, recordem, com sempre, en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: What's up, this is David Guetta.
6: Teddy Swims.
7: Tones.

0: Another summer hit.
1: Aye.
2: Fonzie!

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunita, en aquest municipi del Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i La Gornal, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès després a les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 del mateix municipi del Garraf, així com les Estoreres a la mateixa localitat. Bombers de la Generalitat hi treballa amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fa en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, els bombers continuen treballant amb 9 dotacions terrestres més en un incendi de vegetació a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi es troba en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté, això sí, activada la prealerta del Plasecta. I en mobilitat, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvorang a les obres de soterrament de les vies. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. Parlem ara de successos. Un jove de 21 anys ha mort aquesta passada matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'alliberament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I més successos, en aquest cas un operari de 66 anys que també ha mort aquesta passada matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i Els Minyons de Terrassa. Entre les construccions més destacades fins ara, Els Verds precisament han aconseguit descarregar el 3-9 amb folre i agulla, una fita que no es veia a plaça des de l'any 2019. Recordem que podeu seguir-la en directe aquesta diada per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 3111. UIER. Treballem el futur.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: No, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, i està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual els bombers destinen 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en els dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. I seguim amb successos, perquè un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte, com diem, aquesta tarda, al voltant de les 6. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. Membres del cos han excarcerat 2 menors atrapats físicament d'un dels vehicles implicats, i al seu torn el Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombes. D'altra banda, Renfe ha iniciat aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Recordem que el tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró 3-9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els verds han completat l'actuació amb el 4-9 amb folre, el 3-9 amb folre i el pilar de 8 en una diada, això sí, marcada per la pluja que ha obligat a interrompre-la durant 15 minuts. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Apple Podcasts, o bé en línia, o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és encara a hores d'ara no el DAB, però sí la FM. Salutacions, Ripollès, també a la Selva, Empordà, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, també el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana i tot el barcelonès, el Bages, l'Anoia, Lleida, la terra ferma, terres de Ponent i també terra de cargols i de molta calor l'estiu i molta boira.

Cunit, a la Costa Daurada, aquell lloc preciós, al Baix Penedès, a la província de Tarragona. Doncs res, nois i noies, anem a començar el programa.

dir cases, house i hit parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Cases...

Manresa i també des de Formentera. Eren Fendi, Crazy Pizza, Playwright, el Balearic Mix, donant pas a una cançó que va fer

0: escaus.
1: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin

wannabe, no? Un wannabe. Daniel Staper. Daniel, et diré una cosa. Perquè els DJs posin la teva música, que està molt ben feta, has de mirar que es pugui mesclar bé, eh? Que el DJ no la pifi, perquè aleshores, òbviament, aquesta cançó

Això ens ho va passar ja fa temps, en exclusiva, quan no ho tenia ningú, directament des d'Austràlia, Sergeant Slick. Un home que fa, doncs, temes, agafant temes antics, com és el cas

Hermano, donant pas ara mateix a The Movement, una cançó molt nova que ens han passat en format promo. Atenció a

bé, ja teníem aquí a tota la policia. No, no, no, no. No diu Bombay ni el bar, no. Diu Pumpkin Vibes. A vegades les coses s'entenen malament. Què tal com ho portem? Jordi Casas House, era Dario Núñez, Alex Now, Pumpkin Vibes. Donant pas a la segona reversió remix d'un tema que ja havíem posat fa temps aquí al programa. DJ Laura, això es diu Shine. Remix bestial des de Cool Place, amb una d'aquelles cançons que ens passa des de Malta.

doncs, a les seves cançons. Salutacions, Jordi Casas. Fins aquí, Jordi Casas House. Who Can Dance? Des de Malta. Who?

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.